Bé, doncs, acomiadem la transmissió, però no perdeu la sintonia. Encara queden dos crits de lluita, crits de venjança i llibertat, de veus que reclamen respecte, igualtat i dignitat.